0: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí, dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant els concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
1: Bufete Sánchez Toral, assessoria fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, rebel·les i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
1: Ràdio Balear.

0: Escúchanos en radiobalear.es.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.
3: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassà ja són aquí. Dia sinís de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol. Un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.

0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam. Ajuntament de Selva.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: Un any més torna la Fira Nocturna de Sant Llorenç i enguany amb la seva 30a edició. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesans, menjar, música i un ambient immillorable. No us ho podeu perdre. 30a Fira Nocturna a l'estació, Sant Llorenç d'Escardassà, dissabte 8 d'agost a partir de les 20 hores. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesanals, menjar, música i bon ambient. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
2: Radio Balear.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí. Dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol. Un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Un any més torna la Fira Nocturna de Sant Llorenç i enguany amb la seva 30a edició. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesans, menjar, música i un ambient immillorable. No us ho podeu perdre. 30a Fira Nocturna a l'estació, Sant Llorenç d'Escardassà, dissabte 8 d'agost a partir de les 20 hores. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesanals, menjar, música i bon ambient. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
1: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment.

No té portes ni baulons a casa seva. Té només una murada que ja es veia, on passegen estrangers i sargantanes, on es troben ionquis beates i fulanes. Tothom pot entrar tranquil a casa seva. Un cert aire babilònic s'hi respira, però ella parla llengües, no es regira. I amb un cop de commencer molt educat,

I els pirates malvats no tornin a estrafolària, amiga de tothom. És discreta, elegant, és distingida. Es vesteix amb jeans i se defina. No és que sigui realment un monument, però arreglada ja no està tan malament. No oblideu que malgrat tot ja no és cap nina. Té prostíbuls, molts d'hotels i algun palau, llocs que esperen l'arribada d'un

res. I si tot va bé tindrem la festa en pau. Amiga de tothom, senyora indispensable, que el mare que te vigila et conservi hospitalària i els pirates malvats no tornin estrafalària. Amiga de tothom, amiga de tothom, senyora indispensable, que el mar que te vigila et conservi hospitalària

0: La 40ª Fira de Sant Macià se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 19 hores. Aquesta fira nocturna tradicional inclou una exposició d'animals, llocs de venda de productes artesanals i gastronomia local. Els actes principals tindran lloc al carrer Major, al carrer del Puig de l'Anar i a la plaça de l'Església. Cercavila popular a les 19:30 hores, a la desfilada dels gegantons de Sant Macià, els gegants de Manacor i la colla de xeremies i fabioleres. Ball de Bot, a les 21 hores, actuació de música i ball popular amb els grups Jai de Sa Barranqueta i Guitarró Esqueixat. Ajuntament de Manacor.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam. Ajuntament de Selva.
2: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son

Maria també va, no te'n vagis carplau. Espera una miqueta que s'atura.

0: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí. Dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol. Un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: Un any més torna la Fira Nocturna de Sant Llorenç i enguany amb la seva 30a edició. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesans, menjar, música i un ambient immillorable. No us ho podeu perdre. 30a Fira Nocturna a l'estació, Sant Llorenç des Cardassar, dissabte 8 d'agost a partir de les 20 hores. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesanals, menjar, música i bon ambient. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Sant Llorenç de Saues se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Saua. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros. I a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Saua.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
0: Un any més torna la Fira Nocturna de Sant Llorenç i enguany amb la seva 30a edició. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesans, menjar, música i un ambient immillorable. No us ho podeu perdre. 30a Fira Nocturna a l'estació, Sant Llorenç d'Escardassà, dissabte 8 d'agost a partir de les 20 hores. Veniu a gaudir de tota classe de productes artesanals, menjar, música i bon ambient. Ajuntament.

0: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassà ja són aquí, dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, rebel·les i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.

0: Sant Llorenç de Seua se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Seua. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Seua.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcudi.
4: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.